0: Radio Nacional, Radio 5, Barcelona.
1: Bon dia, 5 minuts seran 8:45 del matí d'aquest dimecres 5 d'agost. De seguida repassam el més destacat de l'actualitat local. Abans, com sempre, coneguem la previsió del temps per avui. A Emet, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui dimecres, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Rubí, 35 a Sabadell i a Vic, 34 graus a Igualada i a Manresa, 33 a Barcelona i 32 graus a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat. Durant la tarda a l'interior no es descarten precipitacions febles. Bufa vent fluix a moderat de component sud. És una informació d'AEMET.
1: I pel que fa al trànsit, circulació amb retencions a la B10, al tram entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs a aquesta hora, cap al nus de Llobregat, també a la B20, al nus de la Trinitat. Transports Metropolitans de Barcelona farà una auditoria de tots els revestiments dels túnels del metro arran de l'incendi entre les estacions del Clot i Glòries de la línia 1, que va deixar un balanç, recordem, de prop de 140 ferits. L'objectiu és revisar si els materials compleixen la normativa contra incendis i reforçar els protocols d'emergència per evitar un futur risc. El conseller delegat de TMB és Xavier Flores.
3: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podrien tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
1: A més dels missatges que es puguin emetre des del centre de control del metro i des de les cabines de conducció, també s'incorporaran als trens cartells amb consells de seguretat per orientar els usuaris davant d'una incidència. El passatge, recordem, va obrir les portes amb el tirador d'emergència i això va provocar que el fum entrés dins el comboi i que moltes persones sortissin a la zona de vies impedint la circulació del metro. Més qüestions. La Cambra de Propietat Urbana de Barcelona demana al govern la retirada de la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge impulsada pels comuns, tot després del dictamen no vinculant del Consell de Garanties Estatutàries, que assegura que la proposta vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa. El gerent de la cambra, Òscar Gorgas, assegura ser conscient de la problemàtica de l'habitatge, però reclama alternatives amb més consens del sector privat. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Aquesta norma estava plantejada des de la base. De fet, els informes sobre els quals es basa eren molt, molt qüestionables i es van qüestionar en el seu moment. I llavors, si en principi ja no està ben estructurada des de la seva cimentació, difícilment el que es construeixi sobre ella pot tenir resultats positius.
1: Avui, segona jornada de vaga indefinida dels treballadors de terra de Ground Force a l'aeroport de Barcelona. La primera jornada d'aquest dimarts s'ha saldat amb 16 vols cancel·lats i dos més que s'han enlairat sense transportar l'equipatge dels passatgers. Davant la previsió d'incidències, molts passatgers han decidit avançar la seva arribada a l'aeroport per intentar evitar problemes durant els tràmits de facturació i embarcament. Altres, però, no han tingut més remei que resignar-s'hi.
5: Anàvem de Barcelona a Frankfurt i de Frankfurt anàvem a Vilnius. I ahir ens van dir que hi havia aquesta vaga del personal de terra i ens han fet un primer canvi i ara ja tenim un segon canvi. En un primer canvi havíem d'agafar 2 avions i ara tindrem que agafar-ne 3.
1: La CGT, sindicat que ha convocat la vaga, adverteix que les incidències es podrien mantenir al llarg dels pròxims dies mentre continuï la convocatòria. En esports, el Barça presenta avui la darrera incorporació al primer equip femení, la davantera brasilera Caroline Nicolli, que signa amb el club fins al 2030. El club pagarà prop de 1,2 milions d'euros al Manchester City per ella. És oficialment el fitxatge més car de la història del Barça femení. A la seva arribada a l'aeroport del Prat, la jugadora assegura que arriba al Barça per ser una més i ajudar l'equip a guanyar els nivells més alts. Pel que fa al primer equip masculí, ahir el club blaugrana va fer oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam. D'altra banda, avui també es presenta oficialment el nou entrenador del Barça de bàsquet, Alexander Sekulic. I en natació, la nedadora catalana Iris Tió guanya l'or en la final de solo tècnic del Campionat Europeu de Natació Artística. De la seva banda, l'equip espanyol amb les catalanes Meritxell Ferrer, Marina García i Mireia Hernández va obtenir la medalla de plata a la final de la rutina tècnica pels equips. Avui, final acrobàtica per equips. Més notícies d'aquí un quart d'hora.
6: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
0: Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? La derivación a la península de los menores migrantes no acompañados que han entrado en Ceuta se suma al debate político. El gobierno apela a la solidaridad, pero el Partido Popular se planta. Cristina Cerdeira, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Ahora mismo bajo la tutela de la ciudad autónoma hay al menos 1.000 menores y la previsión es que la presión siga subiendo. Ceuta, ciudad autónoma gobernada por el PP, tiene capacidad para atender a 29 menores, pero sus centros se encuentran casi al 3.000% de su ocupación, es decir, multiplican por 30 su capacidad ordinaria. Cuando una comunidad o una ciudad autónoma multiplica por 3 esa capacidad, puede activar el mecanismo de derivación de menores y eso es lo que ha hecho Ceuta, pero el PP ya ha mostrado su oposición. Miguel Tellado es el secretario general de los Populares.
8: Esto es un problema de seguridad nacional y que el gobierno es el que es responsable de que por donde han entrado vuelvan a salir.
7: Rechaza el PP la derivación, un escenario que temen desde hace días y que amenaza con poner a prueba los pactos que los de Feijóo firmaron con Vox para gobernar en Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León. Estas tres últimas comunidades ya han anunciado que se opondrán al traslado. Recordamos, Vox cuenta con las competencias migratorias en estas regiones. Desde el Ejecutivo apelan a la solidaridad, le piden a PP y Vox que asuman sus responsabilidades y anuncian 25 millones extra para atender a los menores. Elma Saiz, ministra de Migraciones.
9: Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención.
7: El gobierno ha elevado además a 72.000 el número de migrantes que cruzaron la frontera, de ellos 70.000 habrían regresado ya. El número de fallecidos asciende a 79 solo en territorio español, a los que habría que sumar los 63 cuerpos recuperados en aguas marroquíes, contabilizados y confirmados a Radio Nacional por la ONG Caminando Fronteras.
6: Lo que también quiere ahora el Ejecutivo, Cristina, zanjar la polémica sobre si recibió o no información del CNI sobre esa llegada masiva.
7: Ni el Centro Nacional de Inteligencia ni ningún otro servicio de información, ni español ni de la Unión Europea. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negado de todas las formas posibles que el gobierno recibiera ningún informe ni alerta previa.
10: No había ningún informe, ningún aviso, no ya de algo que podía acontecer relativo a lo que finalmente hemos vivido, trágicamente, sino nada parecido a lo que aconteció en el 2021.
7: No quiere el ministro que sus palabras se interpreten como una crítica al CNI, todo lo contrario, ha alabado su labor y sobre la reunión con sus socios europeos asegura Marlaska que le han mostrado su apoyo y solidaridad.
10: Porque no ha habido ninguna, como decía al principio de mi intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
7: Desde Europa desvinculan lo ocurrido en Ceuta con la reciente regularización de migrantes.
6: Vox asumirá las competencias sobre violencia de género en Andalucía.
7: Manuel Gavira, vicepresidente segundo de la Junta, será el titular de la cartera de justicia y, por tanto, asumirá las competencias sobre la violencia de género en la comunidad, es decir, sobre las unidades encargadas de evaluar a las mujeres y a los menores víctimas de violencia machista. Desde el Ministerio de Igualdad acusan al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de poner a las víctimas en manos de un partido negacionista de la violencia machista. Ana Redondo, ministra de Igualdad.
11: El PP está rompiendo el único pacto de Estado que ha firmado en esta legislatura. Es muy peligroso y deja a las víctimas sin protección y en manos de los verdugos.
6: Hoy está previsto que la Audiencia Nacional notifique al capitán del buque pesquero Villa de Pitancho y a dos directivos de la empresa armadora la apertura de juicio oral por el naufragio en el que murieron 21 tripulantes, 21 marineros, en febrero de 2022 en aguas de Terranova, en Canadá. Galicia, José Manuel García, vos días, buenos días.
12: ¿Qué tal? Buenos días. Ninguno de los tres acudió a la primera cita fijada por el juez el pasado día 28. El director de flota de la armadora, José Antonio Nores Ortega, porque se encontraba de viaje en Uruguay. El administrador, José Antonio Nores Rodríguez, presentó un certificado médico para justificar su ausencia y el capitán del barco, José Enrique Padín, alegó problemas para el desplazamiento a Madrid. Antes, el juez Ismael Moreno había rechazado la petición de las defensas para que el trámite lo pudiesen resolver en los juzgados de Marín y Vigo y los citó de nuevo para este miércoles. Recordemos que los tres están acusados de 21 delitos de homicidio por imprudencia grave, entre otros. La Fiscalía pide para cada uno de ellos 9 años de prisión.
6: Teherán no debería desaprovechar su última oportunidad para firmar un buen acuerdo. Esta es la última amenaza de Donald Trump al régimen de los ayatolás.
13: La ha pronunciado esta madrugada en una entrevista en su cadena amiga Fox News. Si no hiciéramos lo que estamos haciendo, Irán no estaría sentado a la mesa hablando. Es lo que cree el presidente estadounidense, que ha vuelto a insistir en que esas conversaciones se están produciendo y las ha calificado de maravillosas. De hecho, ha asegurado que ayer martes estuvieron negociando todo el día. Algo que Irán niega, Teherán solo reconoce que mantiene contactos con Omán para garantizar el tránsito por el Estrecho de Hormuz.
6: Cristina Cerdeira, gracias.
13: Hasta luego.
6: Bajamos ya al kiosco para repasar la prensa del día. Empezamos por La Nacional. Marina Corredor, buenos días.
14: Buenos días.
6: Y hoy en la portada del País nos encontramos de nuevo ese ático de lujo que compró el gobierno madrileño en el barrio de Chamberí. Confirma el periódico que ese inmueble costó 6,3 millones de euros y que fue vendido por una inmobiliaria de lujo de La Moraleja. Una compra que se hizo, recordamos, a través de la empresa pública Planifica Madrid, y que supuestamente iba a ser usado como oficina.
14: Sí, destacan en este diario que la inmobiliaria además se llevó una comisión del 3% por esta venta, 189.000 euros, y también que tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad y les pidieron privacidad y discreción durante toda esta operación. El País cuenta también que la operación no consta ni en el portal de transparencia de Planifica Madrid ni en sus cuentas anuales. También añaden que el texto, que todavía quedan incógnitas por resolver, y que ni la presidenta autonómica ni el consejero de presidencia de la Comunidad de Madrid han resuelto todavía. Y sobre este asunto, en el diario.es, Marco Schwartz se pregunta cuál era el plan detrás de la compra de este inmueble y critica la actitud de la presidenta madrileña sobre este asunto. Termina diciendo que estamos asistiendo a un fin de etapa, a lo que el ático no es un lío más en la maraña de escándalos que acumula la presidenta.
6: También sigue habiendo espacio inevitablemente para la crisis migratoria en Ceuta. Ayer se celebró esa reunión extraordinaria de ministros de Interior de la Unión Europea. Bruselas apoyó al gobierno, rebajó las críticas por lo ocurrido la pasada semana en la ciudad autónoma, y hoy varios análisis en la prensa, Marina.
14: Sí, el de Andrea Ricci, que en El País, que califica esta reunión como la feria de las hipocresías y afea tanto a España, a Marruecos y a Italia, Dinamarca, los papeles durante esta crisis. Dice que Marruecos se lleva la pala por su responsabilidad directa o indirecta en un episodio trágico. En La Vanguardia, su vicedirector Enric Sierra cuenta que la unidad de la Unión Europea se salvó ayer por la campana y que Marruecos salió indemne porque se responsabilizó a las mafias de favorecer este paso de personas. Mientras en El Mundo se centran en las críticas de Fernando Grande Marlaska al CNI, en su primera plana cuentan que Interior no cerró la puerta frente a los informes, que fuentes militares apuntan a que el reforzamiento de la frontera habría desactivado el efecto llamada del que sí se había advertido a Marlaska. Y en su editorial dicen que Marlaska y Robles se enzarzan en un enfrentamiento que pone el foco sobre el CNI y agrava el descrédito al Ejecutivo. En La Razón titulan: el CNI desmiente a Marlaska, se avisó con tiempo, y critican también la actitud del ministro en su editorial, donde dicen que el Centro Nacional de Inteligencia informó con tiempo y que alguien en el gobierno no hizo su trabajo o miró para otro lado. Y en El Confidencial, José Antonio Zarzalejos destaca que en el mes de abril de este año el Consejo de Seguridad Nacional publicó un informe correspondiente a 2025 donde se advertía del aumento de la presión migratoria en las ciudades autónomas por las personas que intentaban acceder a nado. El mismo informe también alude a que se confiaba en Marruecos porque ha permitido mantener un control bastante riguroso sobre estos intentos.
6: En el ABC, noticia de que Tigarat, Zapatero se reunió con María Jesús Montero y Félix Bolaños tras la entrada en prisión de Santos Cerdán.
14: Unas reuniones que aparecen en los emails a los que ha podido acceder en exclusiva este diario. Se produjeron en un periodo sensible, dice Garat, 2024 y 2025, cuando las principales investigaciones judiciales estrechaban el círculo sobre el PSOE, el gobierno de Pedro Sánchez y a su propia familia. También subraya que el expresidente y la líder andaluza retomaron sus contactos mes y medio después de la detención de Víctor Aldama en 2024 y después de la entrada en prisión preventiva de Santos Cerdán, que se produjo en junio de 2025, se volvieron a reunir Zapatero y Montero en el mes de octubre, una reunión en la que también estuvo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y que el que fue mano derecha de Cerdán, Juan Fran Serrano. Este encuentro se produjo, dice el texto, mientras Bolaños intentaba un acercamiento a Junts para intentar aprobar los presupuestos.
6: Marina Corredor, gracias, quédate por aquí. Enseguida entramos en nuestros minutos musicales, pero primero la prensa internacional, que se lee Gonzalo Barroso. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días.
15: Hola, buenos días.
6: Y los medios, un día más, continúan analizando la crisis migratoria de Ceuta. Lo hacen en clave europea tras esa reunión de los ministros de Interior de los 27.
15: Sí, ministros que, como dice Político, cierran filas con una España que ha salido reivindicada, ya que los gobiernos de los 27 han pasado de buscar culpables a centrarse en evitar que se repita la situación. Por su parte, Liberación asegura que tras el oportunismo político inicial, la Unión Europea ha cambiado de rumbo y los ministros de Interior de los 27 insisten en la necesidad de más solidaridad. Y France 24 se centra en el drama de quienes siguen buscando 6 días después a los desaparecidos. Decenas de familias marroquíes, leemos, permanecen atrapadas en una espera que parece no tener fin. Recorren hospitales, comisarías y la frontera con fotos en mano, preguntando por jóvenes y niños de los que no han vuelto a saber nada desde que se lanzaron al mar. Al menos 79 personas, recordemos, murieron solo en territorio español.
6: También vemos más titulares, Gonzalo, sobre la sequía que sigue sufriendo buena parte de Europa y sus consecuencias, que también son energéticas y económicas.
15: La Estampa destaca que las sucesivas olas de calor están suponiendo una prueba de estrés para el sistema eléctrico europeo. En Francia, según este periódico, varios reactores nucleares han sido cerrados debido a que el agua del río utilizada para la refrigeración ha alcanzado temperaturas excesivamente altas, y situaciones similares se están observando en Hungría y Rumanía. A esto se une lo que apunta Euronews, que la producción hidroeléctrica en Europa se acerca a su mínimo histórico, una sequía extrema que, según este medio, también desata los temores ante una posible escasez de alimentos, ya que miles de millones de euros en cosechas se han perdido. El Süddeutsche Zeitung lo que titula es que el nivel de agua del Rin desciende a sus cifras más bajas desde 1880 y que como consecuencia se avecinan importantes interrupciones en una de las rutas de transporte más importantes para el carbón, los combustibles y las mercancías industriales, con posibles repercusiones en toda Europa.
6: Irán sigue siendo protagonista en los medios internacionales, se lo estamos contando esta madrugada, esa entrevista en la Fox, donde Trump insiste en que hay negociaciones maravillosas en marcha, declaraciones que se suman a un cierto optimismo en otros medios, Gonzalo, sobre la posibilidad de un inminente acuerdo.
15: Sí, por ejemplo, Al Jazeera titula que se intensifican los esfuerzos diplomáticos para reabrir Hormuz mientras Irán y Estados Unidos dan señales de progreso. También habla de avances el New York Times, donde leemos que según Qatar ya habría incluso un borrador. Si bien este periódico habla en otro artículo de un Trump enfadado y desconcertado ante los desafiantes líderes de Irán. Por su parte, la CNN y la CBS destacan cómo el ejército de Estados Unidos ya ha consumido casi el 80% de sus interceptores de misiles, que son clave en este conflicto, y Axios y la ABC destacan cómo una docena de estados de Estados Unidos han sufrido ciberataques estos días contra sus sistemas de suministro de agua y que detrás de ellos podría estar Irán.
6: Y brevemente, y al hilo de la situación en Irán, destacamos dos artículos en el Washington Post y el Guardian sobre las amenazas de Trump y los beneficios de las petroleras.
15: Trump sigue lanzando amenazas, pero todo el mundo ha dejado de inmutarse, lo que titula el Washington Post, que añade que su grandilocuencia ha dejado de inquietar a los líderes, que le ven acorralado por los tribunales, rechazado por el Congreso y manipulado por Irán. Y en The Guardian, una investigación revela que las principales petroleras han ganado 93.000 millones de dólares en medio de la guerra y la crisis climática. Son beneficios solo de los 3 primeros meses de conflicto y ya llevamos 5.
6: Barroso, gracias. Son las 7:43, las 6:43 en Canarias. Son los minutos musicales de las mañanas. Hoy está aquí todo el equipo de las mañanas y ponen el streaming, ya van a ver que no somos muchos. Porque hoy la canción la voy a poner yo porque es mi cumpleaños y entonces les he invitado a criticarme.
15: De momento no es triste, lo cual está muy bien.
16: Ha dado un buen día, o sea que esto no se puede criticar.
6: Bueno, son Los Planetas, es un clasicazo del pop español, Un Buen Día. Podía haberme puesto cumpleaños total, pero me parecía demasiado engreído lo de autofelicitarme tanto, pero bueno, me deseo un buen día y os deseo un buen día también a vosotros, porque aquí las noches que pasamos son bastante malitas.
17: Ante todo, felicidades.
18: Feliz cumple, Lara.
6: Felicidades, muchas gracias, Lara. Amigos. Marina, ¿tú conocías a Los Planetas?
18: Sí.
6: Que yo ya tengo curiosidad, ¿sabes? Porque los gustos de Marina musicales me tienen despistadísima.
17: O sea, abarca un poco de todo.
6: Sé que sí. Juan sí que es fan de Los Planetas, a Barroso no le pega nada.
16: Y este año estoy triste porque no los he podido ver todavía, aunque ya, hay un día por ahí en septiembre en Sevilla que te voy a pedir el día libre.
6: Bueno, me parece que se lo vas a tener que pedir a otro, pero...
16: Sí, también, bueno, también
6: está como... contaremos otro día.
16: La canción dice, me he despertado casi a las 10. Eso lo vas a poder hacer eso, casi ahora.
6: Bien. Eso sí, sí. Bueno, es casi a las 6, ¿no? Pero ahora. A Isa de Cerdeira tampoco os pillo yo con los planetas.
18: A mí me gusta, a mí me gusta.
17: No les escucho yo habitualmente.
6: ¿Ves? Bueno, para que vean que aquí tenemos todo tipo de gustos musicales en este equipo. Mañana ya echará suerte a quien le toca. Os habéis portado muy bien. Muchas gracias, chicos.
19: Con regalo incluido, ya lo contaremos.
6: Ah, no, esto lo vamos a contar. Yo soy una persona muy friolera, por eso siempre voy con chaqueta, aunque sea verano. Y Gonzalo Barroso me ha regalado una batamanta.
19: Con bolsillos.
6: Qué amenazo con ponerme cualquier día de este mes de agosto. Venga, disuélvanse, que hay que currar.
19: Hasta luego.
6: 8:45, 7:15 en Canarias. Tiempo para la información regional aquí en Radio Nacional.
0: Radio Nacional. Radio 5. Cataluña.
20: Bon dia, és dimecres 5 d'agost, són 7:45 del matí. La llei per regular la compra especulada d'habitatge pactada entre els comuns i el govern troba obstacles. El Consell de Garanties Estatutàries alerta que la norma vulnera l'Estatut i competències de l'Estat en àmbits com la propietat privada o l'herència. En aquest sentit, el govern assegura que buscarà alternatives, es compromet a buscar mesures legals per protegir l'habitatge. D'altra banda, a l'hemicicle, opinions creuades sobre aquest dictamen. En breu en parlem, abans la informació de servei. Ens interessem per la situació meteorològica. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat per les pluges d'aquest dimarts. Els bombers han rebut una desena d'avisos, sobretot a la Catalunya central, principalment per la caiguda de branques. Ampliem la previsió amb la EMET Noelia García.
21: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes altes a zones de Lleida i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Tarragona, 33 a Barcelona, 36 graus a Girona i 37 a Lleida. Avui tindrem temps estable i serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. A la nit, possibles núvols baixos a la meitat sud. Bufa vent fluix variable amb més d'intensitat durant la tarda i a zones de l'interior. És una informació d'AEMET.
20: I pel que fa a les carreteres, segons informa el Servei Català de Trànsit, a aquesta hora tenim circulació amb retencions a la P7 entre Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès en direcció Girona. També retencions a la B10 a diversos trams entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs en direcció Nus del Llobregat i també a Barcelona en direcció Nus de la Trinitat. I a la B20 també en direcció Nus de la Trinitat a la capital catalana. I també tenim circulació amb retencions a la C58 entre Barcelona i Montcada i Reixac en direcció Trinitat. Salutacions del Sergio Lezcano a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Ho comentàvem en portada, el govern promet buscar totes les mesures legals, diu, per protegir l'habitatge després que el Consell de Garanties Estatutàries hagi dictaminat que la llei que limita la compra especulativa de pisos, pactada entre els comuns i l'executiu català, vulnera competències en matèria d'obligacions contractuals, el dret a la propietat privada, a l'herència o la llibertat d'empresa i la seguretat jurídica. A la resta de l'hemicicle polític, reaccions creuades, Elena García.
22: El govern recularà davant del qüestionament de garanties a la llei acordada amb els comuns per restringir la compra especulativa de pisos. Territori Paneque assegura que buscarà les mesures legals per protegir el dret a l'habitatge i evidencia tant una modificació com que l'executiu no desoirà l'alerta de vulneració de drets del consultiu, encara que Palau no especifica si serà a través de la mateixa llei o treballarà en una de nova. Els recels existents a files socialistes se sumen en els dubtes Esquerra, que insisteix en el dret civil i no en l'urbanisme i en la fiscalitat per limitar la mercantilització de l'habitatge. Mentre els comuns i la CUP no comparteixen l'alerta de garanties, Sue Moreno i Susanna Segovia a Ràdio 4.
23: El que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició.
24: Qui vulgui aprofitar per acabar amb les iniciatives del moviment per l'habitatge, ens hi trobaran de cara.
22: Junts i PP demanen la retirada de la llei. Judit Toronjo i aquests micròfons, Àngels Esteller.
25: L'exclusió del món local.
26: El PSC, que no dé apoyo a un régimen de control político de la propiedad privada.
22: Com la patronal de promotors i Som Habitatge, reclamen a Illa que retiri la llei i obri el debat a tots els agents implicats. El PP avisa que recorrerà al Tribunal Constitucional.
20: De la seva banda, la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona demana al govern que retiri la proposició de llei i reclama alternatives amb el consens del sector privat. El seu gerent, Òscar Gorgas, a l'Agència Catalana de Notícies.
1: Aquesta norma està mal plantejada des de la base. De fet, els informes sobre els quals es basa eren molt, molt qüestionables i es van qüestionar en el seu moment. I llavors, si en principi ja no està ben estructurada des de la seva cimentació, difícilment el que es construeixi sobre ella pot tenir resultats positius.
20: Catalunya consolida els 4 milions de persones ocupades al mes de juliol, una xifra rècord impulsada en part per la regularització de migrants. Tot i això, l'atur repunta en gairebé 8.000 persones, Climent Sabater.
2: Un augment de l'atur de 7.700 persones, poc habitual al juliol, que en bona part s'explica per la regularització d'estrangers, perquè ja es poden apuntar al SOC. La mateixa causa, el procés per regularitzar immigrants, ha disparat l'ocupació en 16.000 persones en permetre l'accés al mercat laboral de forma legal de molts estrangers i ha consolidat el rècord de 4 milions d'empleats, com reconeix el secretari de Treball, Paco Ramos.
3: No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació, perquè regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
2: Des de la patronal Pimec, però, Josep Ginest alerta de la paradoxa que suposa que les empreses creïn treball però l'atur repunti.
4: Superar els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya s'explica per la capacitat de les empreses de crear llocs de treball, malgrat després això no es tradueixi en la reducció de l'atur registrat.
2: Malgrat el repunt de l'atur, la xifra total, 314.000 desocupats, és la més baixa al juliol des de 2007.
20: Encara de l'àmbit laboral, aquest dimecres continua la vaga indefinida dels treballadors de terra de Ground Force a l'aeroport de Barcelona. La primera jornada d'aturades aquest dimarts s'ha saldat amb 16 vols cancel·lats i dos més que s'han enlairat sense transportar l'equipatge dels passatgers, Pau Alemany.
5: Aquest és el primer balanç d'un conflicte laboral convocat pel personal de terra de facturació i d'embarcament. Davant la previsió d'incidències, molts passatgers han decidit avançar la seva arribada a l'aeroport per intentar evitar problemes durant els tràmits de facturació i d'embarcament. Altres, però, no han tingut més remei que resignar-s'hi.
8: Anàvem de Barcelona a Frankfurt i de Frankfurt anàvem a Vilnius. I ahir ens van dir que hi havia aquesta vaga del personal de terra i ens han fet un primer canvi. I ara ja tenim un segon canvi. En un primer canvi havíem d'agafar 2 avions i ara tindrem que agafar-ne 3.
5: La CGT, sindicat que ha convocat la vaga, adverteix que les incidències es podrien mantenir al llarg dels pròxims dies mentre continuï la convocatòria, fet que podria provocar noves cancel·lacions, retards i alteracions en el servei.
20: Els bombers continuen treballant per estabilitzar l'incendi forestal a Sanet, a l'Alta Ribagorça, que crema sense control des de divendres passat. Segons la darrera actualització dels agents rurals, el foc afecta una superfície de gairebé 109 hectàrees. De la superfície cremada, unes 35 hectàrees afecten la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes. Segons els bombers, l'incendi es pot allargar uns dies, ja que es troba en una zona amb una orografia difícil que complica les feines d'extinció. Els accessos en aquesta àrea continuen limitats i es demana als excursionistes que no s'hi acostin. I quan manca una setmana per a l'eclipsi solar del proper 12 de juny, els professionals de la salut recorden la importància d'utilitzar la protecció adequada a l'hora d'observar-lo. Per poder veure'l amb seguretat i contribuir a la prevenció, els venedors de l'ONCE distribueixen 200.000 ulleres especials. D'altra banda, les persones cegues també podran participar en l'observació de l'eclipsi amb aparells de so que en faran seguiment. Ens ho explica la Marga Esparza.
18: Amb la distribució de les ulleres, l'ONCE vol que les persones gaudeixin de l'eclipsi, però amb seguretat, perquè és un fenomen que pot provocar greus lesions oculars. Àngel Ávila, sotsdelegat de l'ONCE a Catalunya.
27: És un missatge que enviem a la societat, en nom de l'ONCE, de la importància que és tenir cura de la visió. I és cert, es pot veure, però tot té conseqüències. I les conseqüències arriben en 24-48 hores, amb mal de caps, amb lesions oculars, i això és el que vol prevenir la ONCE.
18: I també les persones cegues podran participar de l'eclipsi gràcies a un aparell creat per la Universitat de Harvard i adaptat per l'equip de Jorge Rivero, doctor en astrofísica del CSIC. Aquest aparell transforma la llum d'un eclipsi en sons. L'aparell emet un so agut quan hi ha llum i es fa més greu a mida que s'enfosqueix el cel, es quedarà en silenci durant la fase màxima. A Catalunya hi haurà 12 poblacions amb punts d'observació inclusiva que es poden consultar a la web de l'ONCE a Catalunya.
20: I l'Institut Català de la Salut ha implementat proves PCR de diagnòstic ràpid per millorar la prescripció antibiòtica als centres d'atenció primària. Una estratègia que ha reduït els tractaments innecessaris un 40%. Anna Banyeres.
7: Les avaluacions clíniques de les infeccions respiratòries en adults o pediàtriques no sempre són clares i en ocasions poden confondre's entre un origen víric o bacterià. Així que en la voluntat de precisar més el diagnòstic i poder prescriure menys antibiòtics, s'han provat uns nous dispositius PCR per a una prescripció més responsable. Només cal una gota de sang del dit i en 3 minuts ja consulta se sap si hi ha reacció de la proteïna C-reactiva associada a la infecció bacteriana. Doctor Sierra Podaca, pediatra del CAP Passeig Maragall de Barcelona.
9: I tens aquesta dada, que és molt baixeta, doncs segurament el sanitari doncs, donarà informació o decidirà fer algun seguiment. Si veu, per exemple, que la dada objectiva d'aquesta prova és molt alta, llavors el sanitari posarà tractament antibiòtic.
7: De moment, aquest programa ha reduït la prescripció d'antibiòtics en un 40%.
9: Només el sanitari posa tractament antibiòtic en un 36,7%, que són quasi 2/3 en el que el sanitari, després de fer aquesta prova, ha decidit no posar antibiòtic.
7: Els PCR s'han provat en un centenar de CAPs, però els resultats obren la porta a estendre el seu ús a tot el sistema sanitari.
20: En esports parlem de futbol. El Barça presenta avui la darrera incorporació al primer equip femení, la davantera brasilera Caroline Nicolli, que signa amb el club fins al 2030. El Barça pagarà prop d'1,2 milions al Manchester City per ella. És oficialment el fitxatge més car de la història del Barça femení. A la seva arribada a l'aeroport del Prat, la jugadora assegurava que arriba al Barça per ser una més, diu, i ajudar l'equip a guanyar els nivells més alts. Assegura que està molt emocionada. Pel que fa al primer equip masculí, ahir el club blaugrana va fer oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. I d'altra banda, avui també es presenta oficialment el nou entrenador del Barça de bàsquet, Alexander Sekulic. A l'Espanyol, el davanter Quique García passa pel quiròfan aquest dimecres per la seva lesió al bíceps femoral de la cama dreta, que farà que es perdi el primer tram de la temporada. I parlem de natació, perquè la nedadora catalana Iris Tió ha guanyat l'or en la final de solo tècnic del Campionat Europeu de Natació Artística.
10: Súper contenta con esta medalla porque lo he podido disfrutar muchísimo y también estar muy concentrada en los elementos técnicos. Estoy orgullosa de cómo me han salido porque hay veces que no los noto tan bien y los he notado bastante bien. Ahora toca ver el vídeo y todo, pero así de primeras sensaciones muy contenta y muy orgullosa.
20: De la seva banda, l'equip espanyol, amb les catalanes Meritxell Ferrer, Marina García i Mireia Hernández, va obtenir la medalla de plata a la final de la rutina tècnica per equips. Avui, final acrobàtica per equips. I també avui, cinquena etapa del Tour de França femení entre Mâcon i Belleville-en-Beigelay després de la contrarrellotge d'aquest dimarts. L'espluguenca Paula Blasi s'ha posicionat en setena posició a la classificació general. Parlem de cultura. Es pot dir que el seu cas és el triomf de l'amistat o que la unió fa la força. Tres músics ja professionals que es coneixen, veuen que tenen afinitats comunes i que decideixen unir-se per emprendre un camí junts. I d'això ja en fa 10 anys. Són el trio Fortuny i avui celebren el seu 10è aniversari al Festival de Peralada. Ens ho explica l'Agnès Batllà.
11: Van començar a tocar el Parc Güell a l'aire lliure el juliol del 2016 per veïns i visitants. Eren tres amics de Vic, Manlleu i Barcelona que ja estaven al circuit professional però que van decidir unir-se per experimentar musicalment. En 10 anys han estat grup resident al Palau de la Música, han fet gires internacionals, han enregistrat un primer disc, Echoes, i han actuat a grans festivals com Torroella de Montgrí o Peralada, que aquesta nit hi tornen per celebrar el seu 10è aniversari. Ara el trio Fortuny és una de les formacions catalanes de música de cambra amb més projecció internacional dels últims anys. El formen Joel Bartolet al violí, Pau Codín al violoncel i ell, Marc Heredia, al piano.
12: Agraïts de poder celebrar el nostre 10è aniversari en un escenari incomparable com és Peralada. En el fons som tres amics que vam començar aquest projecte el 17 de juliol del 2016, primer concert al Parc Güell, i si aquell dia ens haguessin dit que 10 anys després celebraríem aquest aniversari al Festival de Peralada, haguéssim signat amb els ulls tancats.
11: El programa traça un recorregut per la història d'aquest trio català, des de la intensitat expressiva de Beethoven i Tchaikovsky fins la densitat emocional de Schubert o la tensió de Xostakovich.
12: Hem volgut que aquest concert, el programa, fos una celebració, un programa molt festiu, És una celebració d'això, de l'amistat, en el fons, que és l'eix central del nostre projecte.
11: 10 anys del Trio Fortuny a l'Església del Castell de Peralada, aquest vespre a les 8.
20: I acabem amb la música de Jules.

La cantant i compositora actua aquest vespre al Festival Cruïlla d'Ultramar de Begur, al Baix Empordà, un concert que s'emmarca en la gira de presentació del seu primer disc, Amb Amor, on barreja indie pop i músiques urbanes per expressar la seva manera de veure el món. D'aquesta manera arribem al punt de les 8 del matí. Els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia. Vull

0: ciutadania pugui rebre els missatges necessaris per protegir-se. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil.
1: També que puguin fer les trucades per poder avisar de quina és la situació que estan tenint i si tenen alguna urgència, alguna emergència.
0: El nou vehicle dissenyat per Telefònica donarà servei a tots els operadors mòbils. Albert Tor, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
2: Facilita, evidentment, el que són els serveis de veu i dades per la ciutadania, també pels propis equips d'emergència.
0: Aquesta unitat mòbil disposa d'una antena desplegable i està preparada per circular per zones rurals.
3: I encara amb més garanties, l'Ajuntament de Lleida ha repartit avui les primeres polseres per prevenir cops de calor entre els operaris municipals que treballen al carrer, alerten de la temperatura corporal i ambiental a la que han de parar de treballar. En el que portem d'estiu, els termòmetres s'han situat en aquella plana entre els 36 i els 40 graus. Pepa Sant Genís.
4: Per prevenir els cops de calor, l'Ajuntament de Lleida ha repartit avui les primeres 45 polseres als operaris municipals que treballen al carrer. Carme Valls és l'alcaldessa accidental de Lleida.
5: El que fa aquesta polsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Sona, s'encén una... fa com una vibració a partir de 37,8 graus i el que te diu és para de treballar, descansa. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental.
4: Aquestes polseres s'afegeixen a les mesures de prevenció contra la calor que ja adoptaven els treballadors municipals. Valoren positivament la iniciativa perquè diuen que serà molt pràctic per no haver d'estar pendents de la temperatura ambiental i, a més, els avisarà abans que es trobin malament. El Rafael Cruz és un operari de les brigades municipals de Lleida.
6: Muy bien, porque hay veces que quieres acabar la faena y no puedes y intentas acabarla, no tendrás por qué estar pendiente solo eso, que automàticament t'avisarà l'aparato.
4: Aquesta és una prova pilot i si funciona la paeria té previst repartir més polseres a altres treballadors municipals que també fan tasques al carrer.
3: El laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha duplicat en els darrers 9 anys els casos analitzats, arribant fins als 7.600 casos. També ha registrat el nombre més elevat d'agressions sexuals fins al moment, amb 1.394 expedients, un 9,2% més que el 2024. Marga Esparza.
7: L'augment dels casos analitzats es va començar a produir després de la pandèmia, quan es van incrementar el número d'autòpsies realitzades i també l'atenció forense a víctimes de violència sexual. Precisament, dels gairebé 1.400 casos d'agressions sexuals, en 299 hi havia sospita de submissió química, uns components que es detecten millor si la víctima va el més aviat possible a un centre sanitari. Eneco Barberia, director del laboratori.
8: Que detecta d'una banda restes d'espermatozoides i també impacta en aquells casos en què hi ha sospita de la presència de tòxics. Nosaltres les recomanem a les víctimes que vagin quan aviat millor a ser ateses, perquè les espermes actuen d'una manera molt precoç i per tant detectar més fàcilment qualsevol substància.
7: El laboratori disposa des de fa 2 anys d'un equipament que permet detectar més substàncies.
8: Es permet detectar més substàncies en quantitat més petita. Això es permet avançar en aquesta detecció i també detectar més substàncies, substàncies que s'estan produint, doncs, noves substàncies psicoactives, etc., que estan contínuament circulant.
7: Des del laboratori remarquen que durant l'any realitzen 115.000 actuacions. D'aquestes, 4.500 són necròpsies, però la resta són estudis sobre persones vives.
9: Edició migdia.
3: 2:19, desarticulada una branca d'una organització criminal mexicana amb laboratori a Catalunya dedicada al tràfic de metamfetamina. Es tracta d'un dels majors decomissos de droga sintètica a Espanya i Europa. Laura Hurtado.
10: La Policia Nacional, en col·laboració amb França, ha desarticulat una branca itinerant del càrtel Jalisco Nueva Generación. Segons els agents, l'organització internacional hauria introduït gairebé 2,5 tones de metamfetamina a Catalunya. Alejandro Martín, cap de la secció de sintètics de la Unitat de Droga i Crim Organitzat.
11: És una quantitat molt important a nivell europeu. Estamos hablando que donde están los principales laboratorios aquí en Europa, que pueda ser de metamfetamina y drogas sintéticas, que puede ser Países Bajos, Polonia o República Checa, cuando hablamos de 2,5 toneladas y este tipo de laboratorio, estaríamos en el top 3, top 5.
10: La droga sortia des de Mèxic diluïda en ampolles de vainilla líquida, passava per França i arribava a Catalunya per ser cristal·litzada en un laboratori al Manà, a Lleida, per així després poder-se distribuir al mercat. La policia calcula que el grup era capaç d'extreure uns 800 quilos de droga en com a molt 3 dies. 13 persones han resultat detingudes, 12 d'elles ja han entrat a presó.
3: L'Ajuntament de Salou ha tornat a carregar contra el de Cambrils per no fer res, diu, per combatre el top. Manta Pilar Ribas.
12: L'alcalde Pere Granados assegura que no es tracta d'una activitat puntual improvisada, sinó que està organitzada, perjudica el comerç legal, afecta la imatge turística de la Costa Daurada i genera una sensació d'impunitat. Granados lamenta que Cambrils culpi Salou del problema, alegant que molts top manta són d'aquest municipi i parla de manca de voluntat política.
13: Ha agafat una situació que m'ho he dit anteriorment que ja és intolerable, perquè a més l'efecte crida és tan gran que si no diem prou, resulta que això arribarà al punt que serà absolutament insostenible des de tots els punts.

0: els punts de vista, no? I aquesta inacció no s'entén per part nostra, és que no s'entén perquè no s'ha actuat de la mateixa manera que ha actuat Salou. Per això deia que veiem que hi ha una manca de voluntat política de solventar aquest problema.
1: Juli Vilaplana, president de l'associació Shopping Salou de Comerciants i Empresaris, diu que el sector està fart.
2: I els comerciants tenim que seguir pagant per treure un carro o per fer qualsevol activitat a la via pública? Això és discriminació. I comencem, ja fa molt de temps que estem cansats, però a més ara estem ja fastiguejats.
1: Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Salou ha demanat una reunió a nivell polític amb la delegació del govern per abordar aquest problema.
3: Doncs en el marc polític, la incògnita sobre el futur de l'expresident Puigdemont continua planant sobre el tauler 2 anys després de les eleccions al Parlament i gairebé 9 dels 155. En una legislatura de confrontació amb Salvador Illa i els seus socis per una agenda que critiquen espanyolitzadora i amb més pes al Congrés que al Parlament, Junts obrirà el nou curs amb els ulls a Waterloo, als tribunals Constitucional i Suprem i a Ripoll. Helena García.
4: Sí, Junts fia el retorn de Puigdemont al revulsiu en la confrontació amb Illa i l'embull de la legislatura espanyola, amb una nau capitana, però sense cap de l'oposició ni govern alternatiu, que acusa la distància i la desigualtat de condicions per simbolisme, pragmatisme i tàctica, en tant que així no ha d'obrir el meló successori, i que corca Aliança Catalana. La presidenta del Parlament, Mònica Sales, a Ràdio 4.
5: Aquest país necessita un revulsiu i per mi seria el millor revulsiu. Més enllà de les costures de Junts, hi ha un país que espera un president a l'exili i crec que seria un gran moment per aixecar aquesta anestèsia i aquesta desnacionalització.
4: Davant d'una caiguda demoscòpica que erosiona les perspectives dels paers, l'OPA d'Oriols i en xoc frontal amb Villa per aplicar les receptes en habitatge dels comuns i amb Esquerra Madrid, on Junts no s'hi entén pel Consorci d'Inversions ni pel finançament. Amb la pilota ara a la taulada del Constitucional i del Suprem, Puigdemont no tornarà sense la resolució, tot a punt al seu entorn, i en quan ho faci, amb els mateixos dubtes que fa 2 anys, si continuarà al capdavant de Junts i si serà el candidat contra Illa o deixarà pas.
3: Bon any per la nàutica d'Esbarjo a Catalunya. Es dispara un 17% impulsada pel mercat de lloguer. Climent Sabater.
6: Del total de matriculacions d'embarcacions que hi ha hagut a Catalunya la primera meitat de l'any, a prop de 550, la meitat van al mercat de lloguer, un sector que creix amb força, més d'un 30% enguany, arran del canvi d'hàbits dels usuaris a l'hora d'estiuejar, segons el secretari general del Clúster Nàutic de Catalunya, Joan Miquel Warner.
7: Pues els que estaven a la platja, pues si podien, tenien una barqueta petita. Ara la gent vol voltar, volen aquí, volen allà, i llavors lloguen. I cada any lloguen, i cada vegada lloguen més.
6: El perfil de comprador s'allunya del client ric. El 80% de les vendes són d'embarcacions de menys de 8 metres d'eslora.
7: Les embarcacions que més es venen, com sempre, són les embarcacions entre 5 i 8 metres d'eslora. Les embarcacions petites, que representen un 86% del total de matriculacions.
6: Malgrat que la nàutica d'esbarjo es recupera i creix el 17% a Catalunya i un 11% al conjunt d'Espanya, la xifra de vendes, 3.000 al primer semestre a tot l'Estat, és la meitat de la que hi havia abans de l'enfonsament del sector el 2008 arran de la crisi financera.
3: Hi ha una setmana per l'eclipsi solar total, els experts confirmen que ha augmentat l'interès per l'astronomia, però alhora amoïna les grans aglomeracions en pobles de muntanya on la visibilitat és més òptima. Ens ho explica la Pepa Santgenís.
8: La Societat Astronòmica de Lleida afronta les setmanes de més activitat de la seva història. El seu president, Antoni Mòdol, destaca que l'interès per l'astronomia s'ha disparat recentment.
9: Anem molt atrafegats fent conferències, tallers, observacions. Vull dir, ara sembla que ha despertat la dèria de l'astronomia amb això de l'eclipsi. I d'aquí a l'eclipsi estem completament coberts, que no podem fer res més que el que ja tenim contractat.
8: Un grup d'experts d'aquesta entitat participarà a l'observació de l'eclipsi que han organitzat a la localitat de Torres de Segre. Aquesta població del Baix Segre no és l'única on es farà un seguiment d'aquest fenomen astronòmic. La Granja d'Escarp és un dels municipis on es podrà veure millor l'eclipsi de sol a Ponent i on durarà més. La totalitat s'allargarà 1 minut i 10 segons. L'alcalde de la Granja, Manel Soler, diu que servirà també per difondre el patrimoni natural del Baix Segre, però adverteix dels perills per accedir als llocs més alts.
10: La gran preocupació és que no podem tindre un control de les persones que poden arribar a venir. I reitero, ha de ser un lloc que hi puguis accedir amb comoditat amb el teu vehicle.
8: Serós, també al Baix Segre, les Borges Blanques, la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues, o Penelles, a la Noguera, entre moltes altres localitats de la Plana de Lleida, han organitzat observacions de l'eclipsi.
3: I la informació esportiva, Fran Robert, bona tarda.
11: Bona tarda.
12: Esports.
11: El Barça té l'esperança de reactivar el fitxatge de Julián Álvarez i per aquest motiu el director esportiu Deco es reuneix a Madrid amb el representant del jugador Fernando Hidalgo. Es planificarà la nova estratègia a seguir sabent que és l'última oportunitat per mirar de convèncer un Atlètic de Madrid que ja va rebutjar 100 milions d'euros. Els matalassers es remeten a la clàusula de rescissió de 500. L'entitat blaugrana considera que pagar-ne molt més de 100 és desorbitat i l'operació està bloquejada. A més, les relacions entre els dos clubs no passa pel millor moment, ja que recordem que els madrilenys van denunciar els culers davant la FIFA i la Federació Espanyola per haver negociat directament amb Julián. Malgrat que els dirigents barcelonistes són conscients que l'arribada del davanter argentí és molt complicada, el president Joan Laporta té la intenció d'agafar personalment les regnes amb l'objectiu de fer recapacitar l'Atlètic de Madrid i que s'assegui a negociar. Laporta avui té fil directe amb Deco i a la vegada es troba a les oficines del Camp Nou, on ha presentat el nou entrenador de la secció de bàsquet, Alexander Sekulic. Signa fins al 2028 i compaginarà la banqueta blaugrana amb la de la selecció eslovena. Després, ha presentat el fitxatge més car de la història de l'equip femení de futbol, Caroline Nicolí. El Barça paga 1.200.000 euros al Manchester City per la davantera brasilera de 26 anys, és el recanvi de Salma Parayuelo i es compromet fins al 2030. Ara parlem de l'Espanyol, des d'on arriben males notícies, ja que el davanter de 36 anys, Quique García, passa avui pel quiròfan per una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough i estarà de baixa entre 3 i 6 mesos. Tot dependrà de com hagi anat l'operació. En futbol de la segona divisió, el centre d'esports Sabadell acaba d'anunciar que el central de 29 anys, Edgar González, jugarà cedit el curs vinent al club arlequinat després d'haver arribat a un acord amb l'Almeria. I acabem els esports en bàsquet. El Joventut de Badalona ha explicat que Yannick Crac ha executat la seva clàusula de rescissió per vincular-se al Dubai Basketball, però després les tres parts han arribat a un acord perquè l'Alen Irlandès jugui la propera temporada cedit a la penya.
3: Gràcies. I del temps de la cultura es pot dir que el seu cas és el triomf de l'amistat o que la unió fa la força. Tres músics ja professionals que es coneixen veuen que tenen afinitats comunes i decideixen unir-se per emprendre un camí junts. I d'això ja fa 10 anys. Són el trio Fortuny i avui celebren el seu 10è aniversari al Festival de Peralada. Els detalls, l'Agnès Batlle.
12: Van començar a tocar el Parc Güell a l'aire lliure el juliol del 2016 per veïns i visitants. Eren tres amics de Vic, Manlleu i Barcelona que ja estaven al circuit professional però que van decidir unir-se per experimentar musicalment. En 10 anys han estat grup resident al Palau de la Música, han fet gires internacionals, han enregistrat un primer disc, Echoes, i han actuat a grans festivals com Torroella de Montgrí o Peralada, que aquesta nit hi tornen per celebrar el seu 10è aniversari. Ara el trio Fortuny és una de les formacions catalanes de música de cambra amb més projecció internacional dels últims anys. El formen Joel Bartolet al violí, Pau Codina al violoncel i ell, Marc Heredia al piano.
13: Agraïts de poder celebrar el nostre 10è aniversari en un escenari incomparable com és Peralada. En el fons som tres amics que vam començar aquest projecte el 17 de juliol del 2016, primer concert al Parc Güell, i si aquell dia ens haguessin dit que 10 anys després celebraríem aquest aniversari al Festival de Peralada, haguéssim signat amb els ulls tancats.
12: El programa traça un recorregut per la història d'aquest trio català, des de la intensitat expressiva de Beethoven i Tchaikovsky fins la densitat emocional de Schubert o la tensió de Shostakovich.
13: Hem volgut que aquest concert, el programa, fos una celebració, un programa molt festiu, i fos una celebració d'això, de l'amistat, en el fons, que és l'eix central del nostre projecte.
12: 10 anys del trio Fortuny a l'església del Castell de Peralada, aquest vespre a les 8.
3: I avui acabem a ritme del jamaicà resident a Barcelona, Sakarra Mucci. El cantant nascut a Livingston és un dels caps de cartell aquesta nit de la Garrinada d'Argentona, que avui comptarà també amb DJ Trapella, Ignorantes i la Ludwig Band. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció, que passin molt bona tarda. Poden continuar informats en la web rtv-e.cat.